0: Su candidato Iván Cepeda ha quedado por detrás del candidato de extrema derecha de El Ultra, Abelardo de las Prie, y a todo se definirá en la segunda vuelta prevista el próximo 21 de junio. Son las 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: Notícies Comunitat Valenciana.
2: Què tal estan? Bon dia. Els sindicats educatius es reuneixen a aquestes hores amb la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, després d'aquesta diumenge un policia nacional colpejara per l'esquena una dona que participava en una concentració de professors a les portes de la Conselleria d'Educació a València, i la delegada anunciarà que s'anava a obrir una investigació. Precisament este matí professors d'Alacant s'han concentrat a la Ciutat de la Llum, on assisteix a hores d'ara a un acte el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, per a demanar-li que intervinga per a resoldre el conflicte.
3: Venim a demostrar el nostre rebuig al que va passar ahir, especialment si es pensa que ens té guanyat, va arreglat el Pérez Llorca. El que esperem és que Feijó despengui el telèfon, parli al Pérez Llorca i li diga que, per favor, que ja està bé, que ja està bé, perquè és una situació injusta.
2: I és que la vaga de l'ensenyament entra avui en la seva quarta setmana d'atur indefinit, i alguns docents han començat este dilluns la protesta amb una marxa que està provocant trànsit lent en una de les principals entrades a la ciutat de València, en l'avinguda de l'Ausias. Marxa. A més, la taula sectorial prevista per avui a les 9 no ha pogut celebrar-se perquè els sindicats d'STPBEC, UGT i Comissions Obreres no s'han presentat. La reunió era per a tractar millores en inclusió educativa, si han estat connectats amb PSC. Des d'UGT, Maite Tarazona explica per què no s'han connectat a la reunió.
4: No ens hem connectat a esta mesa parcial d'avui, ja que no hem rebut la documentació per a tractar, tal i com es va comprometre la conselleria a nit. Per tant, quedem a l'espera per tal de poder negociar com cal en la documentació prèvia i adequada.
2: La segona mesa, si és que es celebra, està prevista a la 1 de migdia i tractarà el tema de les plantilles.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: en les negociacions i garanties per acabar el curs. Mentre el sindicat educatiu encara la quarta setmana de vaga indefinida, els sindicats sanitaris també realitzen a hores d'ara una concentració davant la seu de la Conselleria a València per a visibilitzar la greu situació que el seu judici travessa la sanitat pública valenciana. I també a aquestes hores ja concentració a la plaça del Pinazo de València. Està convocada per la plataforma de pensionistes en defensa del dret de l'habitatge. En pàgina de successos, la Policia Nacional ha detingut a Sagunt a dos homes acusats d'empadronar de manera fraudulenta a ciutadans estrangers en situació irregular a canvi de diners. Cobraven fins a 800 euros per inscriure aquestes persones en una vivenda de la localitat del Puig de Santa Maria on realment no residien. Els contem també que agents de la Guàrdia Civil d'Almassora a la província de Castelló han detingut a un jove de 24 anys que està acusat de 4 delictes d'extorsió a través de pàgines web de contactes. I en quant a l'horatge, el cel de la Comunitat Valenciana estarà avui poc nuvolós, això sí, amb núvols d'evolució a l'interior nord de Castelló, on esta vesprada no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Respecte a les temperatures, les mínimes registraran canvis lleugers, mentre que les màximes descendiran a Castelló. El vent serà fluix de direcció variable.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Realidades amargas, dulces, ácidas e incluso crudas. La realidad nunca es del gusto de todos, a veces de nadie.
3: El verdadero desafío que tenemos quienes nos dedicamos a informarle va a ser explicarle lo que está ocurriendo sin llegar a convertirnos en unos verdaderos cenizos. Pero lo que tampoco podemos hacer es hurtarle la realidad.
2: Y es que la realidad no siempre suena bien, pero siempre suena en La Brújula con Rafa Latorre.
3: Aquí les contamos las cosas como son.
2: La Brújula, la actualidad con criterio y pluralidad. Cada tarde a las 7 con el sello de Rafa Latorre. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Pues día grande en Granada, pero toda esta semana es de fiestas y de celebraciones en Granada, también en Sevilla y también en Toledo el Corpus, sí. Que no me olvido que luego los compañeros de las emisoras dicen, habla usted de un sitio y no habla de otro. Bueno, que empieza la programación local en Onda Cero Granada, Más de Uno Granada, con Juan Andrés Rejón. Un gusto escucharte, Juan Andrés, y felicidades de nuevo por este cumpleaños tuyo.
1: Muchas gracias, Carlos. Claro. Enhorabuena a ti también, como no, y adelante con esa nueva etapa que va a ser estupenda con La Torre. Mañanas de Onda Cero insuperables, ¿eh?
0: Sí, es el que a quien hay que hacerle la pelota ahora es a La Torre. Un poco... Adiós, Juan Andrés.
1: Un abrazo, Carlos. Muchas gracias.
0: Llegamos a las 12 y 20 minutos. Mañana a las 6 en punto 5 en Canarias empezará este programa de nuevo en todas y cada una de las emisoras de nuestra cadena con el mismo equipo, pero con las noticias de mañana. O sea, cada día contamos las noticias de cada día. Pero un poco el programa pues es parecido de un día para otro. Bueno, ya mañana lo escucha usted a las 6 y si le convence, pues se queda hasta las 12 y 20. O sea, hasta este momento, hasta mañana. Adiós.
2: Bona vesprada. La Policia Nacional ha iniciat el procediment per l'obertura d'un expedient disciplinari a la gent que li va propinar una espenta a una de les docents que s'estava manifestant este diumenge a les portes de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa. La dona afectada ha presentat una denúncia pels fets. Ho ha confirmat la delegació del govern després de la trobada que la delegada Pilar Bernabé ha mantingut este matí amb els sindicats. Tant la delegada com els representants sindicals s'han emplaçat a continuar treballant i garantir, han dit, en l'exercici del dret constitucional de manifestació. Per part seva, la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, va compareixer a hores d'ara en roda de premsa per a valorar la situació actual de la negociació amb els sindicats educatius en esta quarta setmana de vaga indefinida i després de que este PB, Comissions Obreres i UGT no s'hagin presentat a la mesa convocada a les 9 del matí per abordar millores en la inclusió educativa. Només ho han fet amb PSC-CIP. A la una hi ha convocada una altra mesa amb els sindicats per a tractar el tema de plantilles que no sabem si finalment es durà a terme. Els contem també en pàgina de successos que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb Europol i la Policia Francesa, en una investigació conjunta han detingut a 7 persones de nacionalitat argeliana i líbia, 6 d'elles a Alacant, pertanyents a una xarxa criminal especialitzada en introducció irregular de migrants mitjançant pasteres taxi, principalment d'origen argelià, a través de les costes d'Alacant, Múrcia i Almeria. La investigació continua oberta. I la Comissió d'Investigació al Congrés de la Dana ha citat a compareixer avui dilluns a l'escap d'informatius de Apunt Ivan Esteve i al gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero València.
5: Más de uno Valencia. Begoña Perpiñá. Onda Cero.

0: imagino un circular a totes les falles, i en el pleno se parlarà els delegats de sector, ho comentaran a tots els seus sectors i tal igual, i se proposarà, imagina que acabarà votant-se, no? O s'añadirà les normes de l'ofrenda que la gent decidisca. Jo no ho sé, a mi... Jo és que sóc de tocar moltes coses, sí, però moltes coses tradicionals no. Però bueno, entenc que si això s'allarga, el compromís clar. Més o menys de Junta és que si n'hi ha 3 dies, a les 10, 10 i mitja s'ha acabat els 3 dies, clar.
1: Sí, perquè està amb la xe més repartida,
0: ja mos contarà,
1: no?
0: El concejal quan desfilen, quan participen les falleres majors de València, tirarà, clar, tota la història, que pot aplegar la nit del foc, evidentment, així no pot aplegar la nit del foc, això està més clar que l'aigua. Uh-huh. Però no sé, bonico, però almenys que la gent tinga, que la gent opine, no? Però ja te dic, uno és... Que sí, però que no més dies de falles, altres que sí, que es pareix de categoria la idea, i altres que esto no és la festa de l'ofrenda i tal. Són els tres. I algú queda encara de la tercera via és més fotuda. A tot això, que la gent ha de pensar que la policia té l'última paraula, perquè la policia també crec que tot això, que, perquè els vestidors, a mi me consta que me diuen que s'han ficat en contacte amb ells, perquè els vestidors també tenen que tindre,
1: clar,
0: igual que en l'arzobispo, en la basílica, iglesia i tal i qual, també tenen que saber tot això, no? I tenen que opinar. Però n'hi ha vestidors que m'estan escrivint, diguen, nadie pensa con nosotros, o què? Jo dic, com quedem? Igual ho sap el jefe i ells no, però bueno, els vestidors també tenen que pegar-se més hores. La delegació de festejos, de 2 dies passen a 3 dies, pues uh-huh. Vull, no vull, faran les mateixes hores, però dividides en 3 dies, que també està gent que són membres de Junta, però també tenen que tindre allí... Són cosetes que tots els canvis comporten canvis, i variacions i dolor de cap en algun aspecte. Sí. Contentar a tots una festa de 126.000, ja t'ho que és impossible. Que això és un tema que està ahí? Sí. Que n'hi ha que anar a ficar grans bous per els cuernos? Sí. I poquet a poquet, igual després d'este canvi s'animen a fer més canvis, no ho sé. Si és que el canvi se produeix, ojo, cuidado, Jo imagino que l'assemblea del dia 9 i 7, 16, va ser llarga. 16, 17, 18, 19, vale, menys mal, que en Alacant vaig 3 dies després. Estava contant jo de coses, estic en Alacant, no.
1: No, n'hi ha molt que parlar, en aquesta assemblea.
0: Serà llarga, sí, però bueno, que és important que la gent opine. I després, pues això, la festa Sant Bult este fin de setmana, que també mm-hmm. ha estat ahí la professora Sant Bult, estic a la Fira Major Infantil, d'acord, i esta setmana és un poquet més tranquil·la, n'hi ha cosetes per ahí, però més tranquil, hasta el diumenge, que és algo molt xulo, que a mi m'encanta, que és la reunió de juntes locals, no? Mm-hmm. Que se reunixen totes, s'enguanyen al Xinet. O sigui, anirem al Xinet allà a passar el matí, pues, imagina que fa mascleta, recepció en l'Ajuntament, tot el poble se volca allí, és espectacular, i va la fallera major, les falleres majors i les corts van allí, és un dia molt xulo per a elles, perquè a mi pot estar proper de la fallera major, de fer-te fotos, de firmar bandes, perquè allí van, firmen la banda, que això és molt típic i tal, no?
1: I canvien pins, no?
0: I entonces sí, el que passa és que van anar un poquet en pues, molt apretadetes de temps. Perquè per la vespre, perquè la gent ho vaig a saber ja, participen en la professió de Sant Bult. Uh-huh. Si no recordo mal, la fallera major és la reina de Saba. Sí. No recordo, Sant Bult és la professió més bonica, sí, del món. Sant Bult, uh-huh, són 3-6 personatges. Uh-huh. Entonces ella és de reina de Saba en companyia del president, de Paco, sí, de Paco Esteves sempre, no? Uh-huh. Claro, en este cas Carmen va de valenciana, té que baixar, té que canviar-se, perquè, claro, la reina de Saba no va anar de moños, evidentment. O sea, entonces, claro, estaran hasta... apuraran tot el temps del món, però perquè està Sant Bult, està la professora Sant Bult, i en Sant Bult sí que participen sempre de les falleres majors i tal. O sigui que va ser un diumenge apretaet. Sí que és cert que el fin de setmana, la setmana la tenen més tranquil·la, hi ha uns premis per ahir, hi ha alguna coseta i tal, però una setmana un poc més tranquil·la, i la mascleta d'avui, sí, que la mascleta d'avui pot anar al que vulgui, no està des del calendari oficial, això és una cosa de l'Ajuntament i tal, però bueno. I ja està, estarem pendents del censo i Sant Bult, que és el que té Sant Bult. Tingueren el sopar del bateig l'altre dia, que és molt divertit. Perquè jo, per quant apuntes a Sant Bulbor, dic, perquè jo el que no vaig a fer era ficar-me un xubasquero que me començo a pegar, però a Poala limpia. Te bateixen a Poalaes. Entonces dic, ostres, perquè no m'apetís ficar-me un xubasquero i te senten una caire quan
1: se'n... No, vaig a fer que se te'n vaja...
0: I entonces, des de l'any anterior, bateixen els d'este any, ¿vale? I ja, però a Poala limpia, no, no és que te fan aixina, no, a Poala limpia.
1: Bueno, ara fa calor. Pues s'agraeix un poc això també.
0: És els nous components del corpus. I després, veus, sopar del bateig, com picaeta, pastisseig i misteleta. I avui tenen, per exemple, la dansa dels infantillos, superxulo. És en el monasteri de Sant Miquel de los Reyes, que també és superxulo. A les 7:30 la vespre, que vull ganar la dansa dels infantillos. I demà, per exemple, vindran nasillos per estar per així per ràdio. Si no, estic a replegue 4. Demà, en este horatge, de categoria, mos porten la moma.
1: Ah, la moma.
0: Tota la merenga esta maravillosa que representa la moma i els momos, però que és un merengue.
1: I
0: que
1: saben portar demà.
0: Que Isaac, si ellos t'avisen antes, demà es comença a fer el reparto, demà s'està en el programa oficial. El reparto de los medios de comunicación está siempre en el programa. Uh-huh. Y después fan el reparto de pomells, que això sí que és bonico també, que és el palo en la bola de flor, que és un pomell de flor, uh-huh, que repartixen les institucions. Llavors, quan passes per l'Ajuntament, veus que dius, ostres, hi ha palo de flor i si

0: entrades a València i en diferents punts de la ciutat. A aquestes hores hi ha una manifestació improvisada de docents pel carrer Colón que està provocant talls de trànsit. En seguida els contem com s'està desenvolupant la jornada, junt a altres notícies. Ho fem fins a les 2 en punt al control tècnic. Està Isaac Sancho. Comencem. La Policia Nacional ha iniciat el procediment per l'obertura d'un expedient disciplinari a la gent que li va propinar una espenta a una de les docents que s'estava manifestant este diumenge a les portes de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa. Amparo Sánchez.
1: Ha presentat una denúncia pels fets que poden veure's en diversos vídeos que s'han fet virals, on se li veu d'esquena caminant per la calçada i com un agent de la Policia Nacional que porta cobert el cap amb un casc corre cap a ella i l'espenta fortament amb la porra provocant-li la caiguda. Ho ha confirmat la delegació del govern en la Comunitat Valenciana després de la trobada que la delegada Pilar Bernabé ha mantingut este matí amb els sindicats. Tant Bernabé, que ha qualificat l'agressió d'inacceptable, com els representants sindicals s'han emplaçat a continuar treballant per a garantir l'exercici del dret constitucional de manifestació.
0: El d'avui està sent un matí de moviment a la Conselleria amb dos noves meses sectorials d'inclusió educativa i de plantilles. El sindicat STPB ha decidit no entrar a cap de les dues, mentre Comissions Obreres i UGT tampoc ha entrat a la primera, però sí ha assistit a la segona. Ramon Pérez.
2: La inassistència a la mesa d'inclusió de primera hora del matí s'ha degut, segons eixos sindicats, a que Conselleria encara no tenia enllestits els documents als quals es va comprometre ahir de vesprada. Maite Tarazona és la portaveu d'Educació d'UGT al País Valencià.
3: No ens hem connectat a esta mesa parcial d'avui, ja que no hem rebut la documentació per a tractar, tal i com es va comprometre la Conselleria a nit. Per tant, quedem a l'espera per tal de poder negociar com cal en la documentació prèvia i adequada.
2: CESIF i ANPE, per contra, sí han assistit a les dues meses, si bé ho estan fent de manera telemàtica, aduint inseguretat si acudien presencialment. José Seco, de CESIF, demana a la resta de sindicats que tornen a la mesa de negociació i rebaixen la crispació.
4: Desde CESIF queremos condenar los últimos actos violentos y de faltas de respeto y acoso que se han producido en nuestra comunidad. Y entendemos que la violencia nunca es el instrumento ni la coacción para llegar a unos fines. CESIF, Educación, Comunidad Valenciana seguirá trabajando para que los acuerdos redunden en una mejor educación pública en la Comunidad Valenciana.
0: Y mientras tanto, la consellera de Educación, Carmen Ortí, no dona per trencades les negociacions, diu que té el suport del Consell i condena qualsevol tipus de violència. Seguint la seva compareixença ahir a la Conselleria d'Educació està Núria Moreno. Bona vesprada.
5: Bona vesprada. Sí, la consellera ha assenyalat que només 30.000 docents han respost en la consulta d'STPB, Comissions Obreres i UGT, dels 78.000 que ja diu en la Comunitat Valenciana, i es pregunta què pensa la resta. Diu que negociaran, però sense pressions.
6: Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción, ni en salarios ni tampoco respecto a la libertad que tienen las familias de elegir. Una minoría sindical pretende imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática en les Corts.
5: Es en referix la consellera a eixa llei de llibertat educativa que volen que s'elimine tant STPB, Comissions Obreres i UGT. La consellera condemna també l'actuació policial d'este diumenge quan una manifestant va acabar ferida. També ha denunciat violència contra ella, ha dit, i alguns sindicats.
6: Desde el principio de este procedimiento, pues ha habido violencia contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría. Ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo o como otros. Y por supuesto que absolutamente todo el tipo de violencia lo condenamos.
5: La conselleria ha habilitat un correu electrònic per a que docents i famílies puguen fer arribar queixes per incidents durant la vaga. Ja posa l'exemple d'un centre de Polop on, segons ha dit Carmen Ortí, una mare ha denunciat que s'ha obligat a xiquets i xiquetes, també a docents, a guardar un minut de silenci posicionant, diu, a xiquets i xiquetes en un costat del conflicte.
0: Gràcies, Núria, per aquesta connexió.
5: A la famílies puguen fer arribar queixes per incidents durant la vaga. Ja posa l'exemple d'un centre de Polop on, segons ha dit Carmen Ortí, una mare ha denunciat que s'ha obligat a xiquets i xiquetes també a docents a guardar un minut de silenci posicionant, diu, a xiquets i xiquetes en un costat del conflicte.
0: Gràcies, Núria, per aquesta connexió a Alacant. Quasi un centenar de docents han protagonitzat este matí una concentració a les portes dels estudis de cinema de la Ciutat de la Llum, on ha girat la visita del president Juan Francisco Pérez Llorca. Demanen als dirigents del PP que posen fi a esta situació injusta per a l'educació pública. Seguint la visita ha estat Juan Carlos Fresneda.
7: Sí, los docentes han gritado consignas de rechazo.

0: A lo sucedido este domingo en el entorno de la Consellería de Educación. Anuncian que van a seguir con las movilizaciones y apelan incluso al presidente del Partido Popular para que intermedie ante el Consejo.
1: El que esperemos es que Feijóo despegue el teléfono, parle el Pérez Llor, que le diga que, por favor, que ya está bien, porque es una situación injusta.
2: Esta tarde nos vamos a manifestar también en contra del abuso policial y, por favor, pedimos a las administraciones que no nos tomen el pelo y se reúnan pronto para mejorar la educación pública valenciana.
0: Dos de las manifestantes han sido identificadas por la Policía Nacional desplegada a las puertas del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz cuando han intentado desplegar una pancarta en defensa de la educación pública.
3: Gràcies, Juan Carlos. I avui els docents han fet també una marxa lenta en la carretera que uneix Vila-real i Onda a la província de Castelló per a mostrar el seu malestar i han generat cues a les entrades a les fàbriques a les 7 del matí.
4: Les diferents columnes dels instituts han confluït a la Universitat Jaume I, on l'Assemblea de Directors dels Instituts de Secundària de Castelló han donat noves xifres de les faltes en educació. Avui també hi ha hagut vaga, per cert, del professorat de l'Escola Oficial d'Idiomes, que no ha realitzat les proves orals en senyal de protesta per la situació a la qual ha arribat, en este cas, l'Escola d'Idiomes de Castelló els últims 3 anys.
3: I el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, defensa que la conselleria busca arribar a un consens amb els sindicats per acabar amb la vaga i per això ha elaborat, diu el president, un document en el qual es recullen moltes de les peticions de la comunitat educativa. Però, diu Juan Fran Pérez Llorca, hi ha una línia roja que és el normal desenvolupament de les proves PAU a la universitat que comencen demà.
5: Hombre, yo estoy convencido de que se desarrollarán con absoluta normalidad. Utilizar a los jóvenes de esta comunidad, que se juegan su futuro, que se juegan su entrada a la universidad, para hacer una presión, y les garantizo que sería una línea roja, además que no cumpliría la ley y no cumpliría los servicios mínimos que también ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Por ahí no aceptaremos ningún tipo de negociación.
3: I de la vaga educativa a la sanitària, els sindicats també s'han concentrat avui davant la conselleria per a visualitzar la greu situació que travessa la sanitat valenciana.
6: Reiteren que en els últims 3 anys la sobrecàrrega de treball s'ha incrementat davant una absència de planificació, tal com afirma Yolanda Ferrandez de Comissions Obreres, que reclama mesures urgents.
7: Que las 35 horas se implanten ya. Queremos un plan de ordenación de recursos humanos donde la estructura y funcionamiento de toda la sanidad pública esté bien dimensionada. Queremos que se reduzcan las listas de espera. Queremos que la temporalidad disminuya. Y queremos, en definitiva, que la Consellería deje de derivar fondos de la sanidad pública a la sanidad privada.
8: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
3: El gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Alfonso Novo, ha assegurat durant la seva compareixença en la comissió que investiga la gestió de la Dana en el Congrés que els protocols es van aplicar correctament el dia de la tragèdia.
6: Segons Novo, això va evitar que hagueren morts a l'entorn del lloc de comandament de València Sud, que va ser arrasat, i reiterar que tant els usuaris com els treballadors no van ser abandonats.
9: Es decir, ahí había centenares de personas buscando refugio. El único tren que llegó, que se quedó en Valencia Sud, fue perfectamente asistido, se abrió las puertas del tren, pudieron pernoctar en ese punto, porque efectivamente no era seguro mover ni para adelante ni para atrás, que todos cumplieron a rajatabla hasta el último minuto. Tuvieron también que subir a las plantas de arriba.
3: I 6 persones han sigut detingudes a la província d'Alacant com a integrants d'una xarxa de tràfic de persones mitjançant pasteres taxi entre Algèria i la costa espanyola a través d'Almeria, Múrcia i Alacant. Hi ha un 7è detingut que ha sigut detès a Marsella. També els contem que la Policia Nacional ha detingut a Sagunt a 2 homes acusats d'empadronar de manera fraudulenta a ciutadans estrangers en situació irregular a canvi de diners. Els agents consideren que l'objectiu era facilitar l'obtenció de documentació per a regularitzar la seva situació a Espanya. En quant a l'oratge, el cel de la comunitat valenciana estarà avui dilluns poc nuvolós. Això sí, n'hi haurà evolució a l'interior nord de Castelló, on esta vesprada no es descarten ruixats acompanyats de tempesta. Temperatures mínimes que registren pocs canvis, mentre que les màximes van a baixar a la província de Castelló. El vent serà fluix de direcció variable. Arribem així a les 2. Adeu.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La moción que prometió limpiar España de corruptos tiene hoy investigados o en la cárcel a algunos de los protagonistas de hace 8 años. Quienes abanderaban la decencia política como forma de gobernar, quienes prometían regeneración.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Són les 2:30, què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Arrencant setmana i també arrencant mes 1 de juny, en un dilluns, diguem, de Onda Trending, ja saben, de... A continuació poder analitzar pues, aquelles coses que estan sent tendència i a més avui retrobant-nos en un tema que ja farem un capítol així a Onda Trending i que és molt important jo crec que de cara a l'estiu per afrontar-lo i afrontar-lo bé i fer els deures sobretot de cara a setembre pues, va estar molt bé. Amira Fernández, molt bona vesprada.
2: Hola, xicas, què tal?
1: Perquè parlem d'això, dels dinerets,
2: el dinero.
1: De com finançar-se les coses bé i de com bé, tindre
2: ahorrar un poquito en verano,
1: educació econòmica.
2: O, ja que vienen muchos planes, saber elegir, ¿no?
3: Sí, las que no ahorramos en
1: Hola, Amparo Piqueres.
4: Pues, hola, Andrea. Hola, ¿qué tal?
2: Pues ya está, no, no,
4: sí,
2: no puedes hacer
4: nada. Sí,
2: arribem
4: un poc tard, la veritat. No, yo por lo menos.
2: Sí, ya no podemos hacer nada, pero
3: de
2: bueno.
3: De cara al año que viene podemos aprender.
4: Claro, siempre.

0: Vale. Sempre hi ha, jo crec que estem a temps sempre de parar i començar de nou. Una estratègia que la nostra convidada d'avui, Amira, sí, presenta-nos-la, claro. Ja que estem.
1: Pues tenemos aquí a Alba Casanova, que a nuestros oyentes pues ya conocerán del programa 14.
0: Sí, imagina, del 14 avui és el 66.
1: Toma ya.
0: Alba, benvinguda. Muchas
2: gracias, bona vesprada.
0: Jo crec que sempre estem a temps, no?, de dir... pare un segonet i reprenc, a veure què vull que en la vida, com puc estalviar, com puc, no?
2: Clar.
0: Sempre estem a temps.
2: Sempre estem a temps, o sea, mai és tard per a començar.
0: Ja
2: el
0: saps,
2: millor dia és avui.
1: Toma ya.
3: Ya comencem, o sea, ara quan t'acabe, que se sente ja al meu costat i que me done...
0: Exactament. Mentrestant, bé, que vaig prenent nota als nostres oients, ara de seguida ho parlem tot, però primer, ja saben, actualitat informativa, així que Amparo, contant-se els principals temes de l'actualitat d'avui.
3: Bé, doncs la vaga de l'ensenyament públic entra avui en la seva quarta setmana d'atur indefinit i alguns docents han començat este dilluns la protesta amb una marxa que ha provocat importants retencions en una de les principals entrades a València i també en diferents punts de la ciutat. Este migdia n'hi havia una manifestació de docents improvisada al carrer Colón que estava provocant talls de trànsit. La Policia Nacional el que ha fet és iniciar un procediment per l'obertura d'un expedient disciplinari a la gent que li va propinar una espenta a una de les docents que s'estava manifestant este diumenge a la porta de la Conselleria d'Educació en el marc d'esta vaga. Crec que poca gent ja n'hi haurà que no hagi visualitzat aquest vídeo, els diferents vídeos en diferents enfoques en el que es produeix esta agressió. Ho ha confirmat la delegada del govern. La dona afectada ha presentat una denúncia per els fets que pot veure's en aquests vídeos als que fem referència. Pilar Bernabé havia tingut este matí una trobada amb els sindicats i també ha qualificat l'agressió d'inacceptable, com els representants sindicals i ella s'han emplaçat a continuar treballant per a garantir l'exercici del dret constitucional de manifestar-s'hi. El d'avui està sent un matí i ha sigut un matinet de moviment a la conselleria amb dos noves meses sectorials d'inclusió educativa i de plantilles. El sindicat STPB ha decidit no entrar a cap de les dues, mentre que Comissions Obreres i UGT tampoc han tratat la primera, però sí que ho ha fet a la segona. Els sindicats que sí que han estat a les dues ha sigut CESIP i AMPE. Dir que la consellera d'Educació, Carmen Ortiz, no dona per trencades les negociacions, diu que té el suport del Consell i ha condemnat qualsevol tipus de violència. L'escoltem.
4: Estamos dispuestos a hablar de todo, pero las decisiones de esta consellería no se toman bajo presión ni coacción, ni en salarios ni tampoco respecto a la libertad que tienen las familias de elegir. Una minoría sindical pretende imponer su criterio frente a una ley aprobada por la mayoría democrática en les Corts.
3: A Alacant, quasi un centenar de docents han protagonitzat este matí també una concentració a les portes dels estudis de cinema de la Ciutat de la Llum, on girava la visita del president Juanfran Pérez Llorca. Demanen als dirigents populars que posen fi a esta situació que consideren els mestres injusta per a l'educació pública. També docents de Castelló han fet una marxa lenta este matí en la carretera que uneix Vila-real i Onda per a mostrar el seu malestar i han generat cues també a les entrades a les fàbriques de bon matí. A més, els professors de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló no han realitzat este matí les proves orals en senyal de protesta per la situació que hi ha a l'àmbit educatiu. El president de la Generalitat defensa que la conselleria busca arribar a un consens i marca una línia roja. Ha dit que és el normal desenvolupament de les proves d'accés a la Universitat de les Pau, que recordem comencen demà. Així que estem molt centrats en la vaga educativa, també han hagut protestes en l'àmbit sanitari i més coses relacionades en la dona que contarem esta vesprada amb Ramon Pérez en la Brújula Comunitat Valenciana.
0: Doncs estarem escoltant tots aquests temes d'actualitat. Gràcies, Amparo.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Fins ara, fem una pausa xicoteta i de seguida tornem encendint-se en Onda Trending.
5: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
6: Los aperitivos que se alargan, las comidas que empiezan tarde, las sobremesas que se convierten en merienda-cena, son cosas muy nuestras y algo muy nuestro es cuidar de ellas. Por eso, al reciclar latas, bricks y envases de plástico en el amarillo, también cuidas de nuestro entorno y de nuestra gente. Porque reciclar es muy nuestro. Ecoembes y Generalitat Valenciana.
7: En Comunitat Valenciana en la Onda, Onda.

0: tren, porque luego es un tren que es mercado. Y digo, Almería, eso está también muy bien. No, pero quiero decir que yo veía que además cuando algo está de moda es como todos ahí. ¿Sabes?
1: Sí. Sí, bueno, ara tenim el major exemple que existís d'això, el concert de Bad Bunny, no?
0: Dilo.
1: Quan ha arribat a pagar la gent per un concert d'un artista.
0: Però he visto vídeos que ni se ve, ni se ve, o sea, está como a 5 kilómetros y es un VIP.
1: I una persona que paga 400 euros. Bueno, pues ahí hem d'intentar... Són esos moments, no?, on tenim que controlar-nos especialment, jo crec, no?
0: No te da un poco de rabia, y ya esto preguntada también a todas las que estamos aquí, cuando dices, ¿en serio 400 euros por estar ahí, que los estás viendo que yo estoy en mi casa y lo veo más cerca? O sea, a veces dices, el gastar, ¿por qué falta ese criterio muchas veces en esa educación, sobre todo a los más jóvenes del gasto?
2: Y sobretot per les persones que viuen per damunt de les seues possibilitats, perquè una persona que ha estalviat per això, perquè s'ha ficat un objectiu i ha pagat les seues despeses, ha tingut els seus gastos fixes i ha ahorrat per això, jo ho veig molt bé. Si tu vols gastar-te 400 euros en un concert, com si vas gastar-te 400 euros en una de la Michelin, exacte.
3: Fenomenal.
2: El problema ve quan ho volem tot o no està planificat.
3: Quan tens des del pressupost, què vol dir? Que no t'ho pots permetir? O a lo millor ho estan pagant en targeta de crèdit i estan endeudant-se per a fer això. O sigui, també hi ha gent que tira i dius, oh, un altre sueldo, una targeta.
2: Ja hem plegat el càrrec, no?
3: I també hi ha una altra cosa, que ja és un poc més de psicologia, que a mi m'encanta, però és falta d'autoestima. O sigui, molta gent compra i necessita això, necessita allò, per a plenar algo que tens ahí un buit, que dius... Soles estic contenta i feliç
2: compre, no? quan gaste.
3: O sigui, jo n'hi ha persones que, clar, jo duc molts anys que te traus un extracte del counter i tots els dies n'hi ha un munt de moviments. Dius, no pots passar un dia sense gastar res? Zero moviments, limpieza, que no n'hi ha ningú moviment al counter.
2: Sí, no ho ves tan raro. Un altre vídeo me va aixir a mi que, igual que hi ha gent que li agrada molt gastar, és com que una xica intentava fer un tren, no?, de a veure si la gent era capaç a estalviar, però com a un hàbit, no, com una addicció, no?
0: Ja.
2: També me pareix que siga de tots els...
1: Sí.
2: Un poc...
3: Els
2: extrems no són bons, no? Sí. Però tampoc me pareix que tingués que ser addicte a estalviar. No. Però igual la gent que més li costa podria ser un poc un tip per a començar en eixe hàbit.
0: O a lo mejor
2: vaig a intentar no gastar este mes en res.
0: Sí.
2: A ver si ho aconseguís,
0: a lo mejor entre tu grupo de amigos o con tu pareja o en tu casa, pues un poco picarte, ¿no? Semanalmente.
3: Sí. Claro.
0: ¿Cuánto ha ahorrado cada uno?
1: Sí, és com la monedeta que ficàvem al cervet,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: quan diem una paraulota, és algo paregut. Jo també te volia preguntar si en alguna quantitat mínima, un percentatge mínim per a, jo què sé, perquè una cosa és pagar totes les factures que tenim que pagar, però i les que poden arribar inesperades, no? Els gastos imprevistos, quin percentatge tenim que deixar ahí per a lo que puga passar?
3: Això depèn, ¿vale? Però el Banc d'Espanya sempre ens diu que el colxó, diguem, d'imprevistos mínim que tenen que tindre de supervivència, que dic jo, de coses que poden vindre que no te les trobes, que no estan planificades, i això és, se me trenca, no sé, qualsevol cosa,
1: el cotxe,
3: el tal, no és, tinc que pagar un impost, però això sí que està planificat. O sea, doncs són coses d'imprevist. Pues el Banc d'Espanya ens diu que entre 3 i 6, 6 mesos de gastos fijos és el mínim que tens que tindre de colchonet. A partir d'ahí ja has començat a treballar a 3 objectius. Objectius més de mig plaç, me'n vaig a per la casa, de llarg plaç, me'n vaig a per la jubilació.
1: 3 i 6 mesos de sou, cotxes. De salari, no?
3: De gastos fijos.
1: Ah, de gastos fijos.
3: Clar.
2: Sí.
0: Ja.
3: Que això per cada persona és una cosa.
2: És una quantitat.
3: Però és un colchonet de llibertat que realment tu dius, no m'agrada la meva feina, ja no aguanto més el meu jefe, pues jo tinc quasi 6 mesos de gastos fijos que me deixa avui la faena i jo puc seguir fent front a les meves obligacions 6 mesos, pues tinc 6 mesos per buscar-me una altra faena, lo que siga. És un colxó de llibertat, al final. Imprevistos i llibertat.
2: I antes parlàvem d'un poc les tendències i tal, fa un temps mos va eixir també allò de les girl maths, no? De com fem això, matemàtiques sovint, de, bueno, que ho explique, també tenim un àudio que ho explica molt bé.
4: ¿Sabes lo que significa girl math? Si pasas el suficiente tiempo en redes, te habrá salido esta clase de contenido y se traduce literalmente como matemáticas de las mujeres. Y es una forma de definir cómo las mujeres ven las finanzas. Y aquí van algunos ejemplos. Si pago en efectivo, me sale gratis porque es dinero que no viene en el banco. Si voy de cena con mis amigos y pago yo la cuenta y días después me hacen Bizum, es dinero que he ganado. Si compro las entradas para un concierto meses antes, el día del concierto me habrá salido gratis. Si me compro unos pantalones y a los días los devuelvo, he ganado dinero. ¿Y a ti? ¿También te pasa?
1: La lógica aplastant, no?
0: Lo del dinero en

0: Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Valencia, 101.2 y 90.9 FM.
2: Hi ha ciutats que s'expliquen amb una sola mirada i altres, en canvi, en necessiten dues. Sagunt és una d'elles, la que trau el cap des de l'alt de la seva història i la que va créixer mirant a la mar. Perquè parlar de Sagunt és parlar, primer, d'història. D'una història que s'eleva sobre la ciutat des de l'alt del seu castell. Una fortalesa imponent que s'allarga més d'un quilòmetre sobre la serra i que ha sigut testimoni de segles de civilitzacions. Ibers, romans, visigots, musulmans i cristians han deixat així la seva petjada, capa sobre capa, com si el temps s'haguera anat acumulant entre les seues muralles. Un dels episodis més recordats es remunta a l'any 219 abans de Crist. Sagunt, llavors aliada de Roma, va resistir durant mesos el setge d'Anníbal, en el que acabaria sent el detonant de la Segona Guerra Púnica. La ciutat va caure, però la seva resistència va quedar per sempre en la memòria de la història. Als peus del castell, el barri antic conserva aquest llegat multicultural. Carrers estrets, empinats, que dibuixen el traçat d'antigues joieries i moreries. Molt a prop, el Teatre Romà, restaurat i encara en ús, recorda l'esplendor de Saguntum, la ciutat romana que va arribar a ser un important nucli del Mediterrani. Avui, les seues graderies tornen a omplir-se de públic per a gaudir de la cultura que continua viva en el mateix lloc on va començar fa més de 2.000 anys. Però Sagunt no es queda només en el seu passat. A pocs quilòmetres, la mar obri pas a una altra història, la del port de Sagunt. Si el centre històric parla d'antiguitat, el port parla d'indústria. Al començament del segle XX, l'arribada de la siderúrgia va transformar per complet aquest litoral. Alts forns, fàbriques i habitatges obrers van donar forma a una ciutat nova, nascuda a la calor de l'acer. Durant dècades, el port de Sagunt va ser un dels grans motors industrials d'Espanya. Milers de treballadors van arribar atrets per l'ocupació i van crear una identitat pròpia, marcada per la cultura obrera i l'esforç col·lectiu. Avui, les antigues instal·lacions industrials conviuen amb nous espais, mentre les platges, àmplies i obertes, s'han convertit en un dels grans atractius de la zona. Així, Sagunt i el seu port formen un equilibri singular. Dues ànimes que conviuen i es complementen, perquè Sagunt no és només un lloc en el mapa. És un viatge entre segles, entre pedra i acer, entre memòria i vida. I qui la descobreix entén que així la història no es conta, es respira.
3: Bueno, estamos aquí, estábamos aquí hablando de Marilyn, de los 100 años de su nacimiento. No sé si queréis que sigamos con Marilyn y que los oyentes se enteren de lo que pensamos. O,
4: yo no sé si me voy a recuperar de lo que acaba de decir.
3: De lo que acaba de decir Ángel Antonio Herrera sobre Marilyn o sobre...
4: Sobre otra mujer.
3: Sobre otra actriz.
4: Actriz ya fallecida.
5: Que conocí a Claudia Cardinale y la traté. A Claudia Cardinale.
3: Sí.
5: Pero eso dos veces en
6: mi
5: vida.
6: ¿No la trataste carnalmente?
5: No, si no, hombre, si no, ya lo habría dicho. Yo soy como los toreros, claro, hombre.
6: Es que eso iba.
3: Como el Fari, ¿no? Cuando dijo que había tenido.
5: Sí, como Dominguín. Como Dominguín, sí. Pero no, pero vamos, que sí que conocía a Claudia Cardinale y uno no se olvida de esas cosas, claro.
3: Bueno, luego hablamos, si queréis, de Marilyn, de los 100 años, de lo que ha representado en el cine. Pero la pregunta a las 4 en la neurociencia intentará darnos Luis Quevedo una respuesta. ¿Crees que el corrupto nace, que hay personas que ya nacen y tienen una predisposición a ser corrompidos? ¿O que todos podemos ser convencidos y atraídos hacia el terreno de la corrupción?
5: Me miras a mí para que abra yo el fuego, ¿no? Porque ya
4: tú que tienes pinta de saber cosas de la corrupción.
5: Supones que...
4: que te rodeas de gente.
5: Que el remate de la pregunta Cantizano es si todos somos susceptibles de corrupción.
3: Todos.
5: Bueno, yo no sé si se puede decir todos, pero la gran...
3: Llevados un extremo, todos
5: caemos. Una gran mayoría, esto claro, es una conjetura, yo creo que sí. Si la oferta de la corrupción es alta, yo creo que la tentación se puede dar. En mi caso yo no me he corrompido porque nunca me ofrecieron algo solvente. En realidad no me ofrecieron
3: nada.
5: Y no siempre
3: tiene que ser dinero.
5: No,
3: claro.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La negociació de la vaga educativa indefinida sembla estar més encallada que mai, sobretot després d'aquestes imatges que han corregut per les xarxes socials, un policia nacional pegant un fort espentó a una manifestant a la qual va fer caure violentament al terra contra tota la cara. Conselleria no dona res per trencat, però alguns sindicats s'han absentat de les meses de negociació d'avui. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Els pressupostos de la Generalitat d'enguany van fent camí en la seva tramitació. El conseller d'Hisenda afirma que són números i que no hi ha res de prioritat nacional més enllà d'això de l'arrelament. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, que ha començat a treballar avui amb nosaltres. Així que amb el seu treball també comencem. La Policia Nacional ha iniciat el procediment per a obrir expedient disciplinari a la gent que va propinar ixe espentó a una de les professores que s'estava manifestant este diumenge de vesprada a les portes de la Conselleria d'Educació en el marc de la vaga educativa indefinida que continua i que inceta avui la quarta setmana. Amparo Piqueres.
2: La dona afectada ha presentat una denúncia pels fets que poden veure's en diversos vídeos que s'han fet virals, on se li veu d'esquena caminant per la calçada i com un agent de la Policia Nacional que porta cobert el cap amb un casc corre cap a ella i l'espenta fortament amb la porra provocant-li la caiguda. Ho ha confirmat la delegació del govern en la Comunitat Valenciana després de la trobada que la delegada, Pilar Bernabé, ha mantingut este matí amb els sindicats. Tant Bernabé, que ha qualificat l'agressió d'inacceptable, com els representants sindicals, s'han emplaçat a continuar treballant per a garantir l'exercici del dret constitucional de manifestar-se.
1: Marc Candela és el coordinador d'acció sindical del Sindicat de l'Ensenyament, STPD. Marc, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
1: En quin punt ens trobem per a tu, Marc, ara mateix, pel que fa a la vaga educativa indefinida?
3: A veure, respecte a la vaga, continua la convocatòria de la vaga. L'únic que hem fet és replantejar el model de mobilitzacions. En lloc d'anar fent mobilitzacions cada dia, el que fem és centrar-nos en dies concrets per a focalitzar ahir la participació de la gent. ¿Vale? És el model que es va acordar en la consulta que es va fer aquesta cada setmana de mantenir la vaga indefinida, però amb accions puntuals. I això és un poc el que estem fent. De fet, ja hem llançat el cartell per a esta setmana i la idea és demà fer manifestacions en la Cambra de Castelló i el dijous també en... Hi haurà concentració perquè n'hi ha ple de les Corts i convocarem en la plaça de la Mare de Déu la concentració.
1: La imatge i el so, Marc, d'aquestes últimes hores és el de la dona espentada fortament pel policia a prop de Conselleria. Com valoreu la reacció, la resposta de la delegació del Govern Central, que és al cap i a la fi la responsable de la Policia Nacional? Quina valoració fa l'STPB?
3: Sí, no, celebrem que se li hagi obert un expedient, que sigui contundent la sanció, perquè... Tot el món ha vist les imatges, tot el món ha vist que és totalment desproporcionat, que és una barbaritat l'espenta que li pega i òbviament ens solidaritzem amb la companya que ha sigut agredida d'una forma tan brutal quan estava simplement, és que es veu claríssimament, està d'esquenes i parlant per el mòbil o mirant el mòbil i rep una espenta que de cap manera és tolerable. No? Això el que ha fet ha sigut justament empanyar la imatge de les accions que estan fent fins ara en els carrers, que són mestres, són professors, i no ha hagut incidents més que ixe.
1: I d'ara endavant, què, Marc? I sobretot et pregunto...

0: pregunte per les negociacions amb Conselleria d'Educació, perquè vosaltres, des del sindicat STPB, vos heu absentat de les dues meses sectorials d'avui.
1: Sí, nosaltres ja vam dir que el que volíem, i per això vam forçar que este cada setmana negociàrem per a intentar tancar definitivament un acord, reobrint aquests temes que són els que estan encallats, que són el valencià i el tema retributiu. Pues mira, no hem aconseguit reobrir aquests dos temes i ara la Conselleria està dilatant en el temps pues, el tancament d'aquest conflicte amb unes meses que no serveixen per a res més que per a dilatar en el temps. Per tant, nosaltres no anem a ser partíceps de dilatar en el temps el tancament d'aquest conflicte. Si la Conselleria està jugant a aquesta estratègia de dilatar i de bueno, pues que la gent se canse i que la gent no veja fruits i, per tant, que se cansen i deixen de fer vaga. Però nosaltres no anem a acceptar això i anem a continuar amb aquestes mobilitzacions i en algun moment la Conselleria haurà de dir-nos, bueno, hem arribat fins així i per tant aquest és el document i convocar-nos a si se firma o no se firma.
0: Marc Candela, del Sindicat de l'Ensenyament STPB. Gràcies, Marc, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
1: Gràcies a vosaltres per l'interès.
0: La consellera d'Educació, Carmen Ortí, no dona per trencades les negociacions. Diu que té el suport del govern valencià i ha condemnat qualsevol tipus de violència preguntada per eixa agressió policial que comentàvem patida per una manifestant este diumenge. Núria Moreno.
2: La consellera ha acusat els sindicats de manipular la informació que traslladen a temps real de les diferents meses de negociació i ha retret la seva actitud, en concret, a l'STPB, el majoritari, a Comissions Obreres i UGT.
3: Que quede muy claro, esta consellería sigue negociando, ténganlo claro, pero con quien quiera negociar de verdad.
2: Ha dit que condemna qualsevol tipus de violència també cap a ella per haver-se difós, relatava dades seues personals.
3: Ha habido violència contra organizaciones sindicales que han tomado decisiones que no han sido aceptadas por la mayoría. Ha habido violencia contra gente que no pensaba como yo o como otros y por supuesto que absolutamente todo el tipo de violencia lo condenamos.
2: Educació ha habilitat un correu electrònic perquè docents i famílies puguen presentar queixes per incidents ocorreguts durant la vaga. La mateixa consellera parla del cas denunciat per la mare d'un alumne d'un centre de Polop, en el que, segons ha detallat Carmen Ortí, tot l'alumnat ha sigut obligat a guardar un minut de silenci per l'ocorregut a les portes de la conselleria, posicionant els xiquets, deia la consellera, en un costat del conflicte que no coneixen.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, lamenta la situació que ha acabat generant-se i afirma que s'ha filtrat la direcció del domicili personal de la consellera d'Educació.
4: No tiene sentido que cuando estás sentado en una mesa, que estás dialogando, alguien tenga más interés en confrontar y en agitar que verdaderamente impactar y en firmar. Por lo tanto, permítanme que yo lo primero que haga es que condene cualquier hecho que sea violento y que critique y cuestione a aquellos que están más centrados en crispar, en tensionar, que verdaderamente en arreglar.
0: Recordem a tot això que demà començaran les proves d'accés a la universitat. Veurem la possible incidència de la vaga educativa en elles, si bé la Generalitat assegura que es desenvoluparan amb normalitat. Hi haurà vaga també, per cert, a Metro València i el tram d'Alacant.
5: Llega el momento ideal para renovar tu casa. Aprovecha el 20% de descuento extra de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo lo que tu casa necesita. Solo del 29 de mayo al 2 de junio. Conforama.
0: Són ara les 7:28 de la vesprada. Els pressupostos de la Generalitat d'enguany continuen amb la seva tramitació, amb la publicació esta vesprada de l'anomenada Llei d'Acompanyament, que és una de les ferramentes imprescindibles per als comptes públics. El conseller d'Hisenda, José Antonio Rovira, ha tornat a reivindicar estos pressupostos pel seu pes en educació, en sanitat o en vivenda, i ha tornat a pronunciar-se també sobre si inclouran ixe principi de prioritat nacional que venen demanant des de Vox.
6: Pues entendiéndolo como arraigo, pues lo que hacen muchos ayuntamientos. Creo que puse un ejemplo que me lo habían comentado, el de Gandía, gobernado por el Partido Socialista, que digamos premian el arraigo a la hora de dar ciertas ayudas. Yo lo puedo entender así, pero lo entiendo como ciudadano de la calle. Quiero decir, a la hora de hacer un presupuesto, números o bajadas del IRPF o del impuesto de sucesiones, no entran estas cuestiones.
0: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha remès avui una carta a cada comunitat autònoma proposant una reunió amb ell per a reprendre l'últim model de reforma del sistema de finançament autonòmic. El director gerent de Ferrocarrils de la Generalitat i, per tant, de Metro València, Alfonso Novo, ha declarat avui a la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. Allí ha assegurat que els protocols van aplicar-se correctament a Metro València el dia de la tragèdia. Amparo Sánchez.

0: Segons Novoa, això va evitar que hagueren morts a l'entorn del lloc de comandament de València Sud, que va ser arrasat, i reitera que tant els usuaris com els treballadors no van ser abandonats.
1: Sí, hi havia centenars de persones buscando refugio. El único tren que llegó, que se quedó en València Sud, fue perfectamente asistido, se abrió las puertas del tren, pudieron pernoctar en ese punto, porque efectivamente no era seguro mover ni para adelante ni para atrás, que todos cumplieron a rajatabla hasta el último minuto. Tuvieron también que subir a las plantas de arriba.
0: Ha afirmat que no es va valorar suspendre el servei abans de les 8 menys quart de la vesprada, com va succeir, perquè no tenien constància del que estava passant i que no va circular cap tren sobre el barranc quan va començar a baixar l'aigua.
2: COCEMFE, que és l'entitat que representa les persones amb discapacitat, torna a denunciar un any més que les persones amb discapacitat són excloses de les platges de la ciutat d'Alacant fins a l'1 de juliol. És a dir, que ho tenen molt complicat si volen gaudir de la platja ara en juny. Onda Cero Alacant, Pepe Requena.
3: Por ello, el Comité de Entidades de Personas con Discapacidades Físicas de Alicante ha realizado esta mañana una acción reivindicativa en la playa del Postiguet bajo el lema Abramos paso al verano, la playa también es nuestra. El caso es que hoy el Ayuntamiento ha activado los servicios de playa y socorrismo de la ciudad, pero los puntos accesibles permanecen cerrados hasta el 1 de julio. Para COCEMFE Alicante, esta situación no puede seguir considerándose un simple retraso administrativo, ya que la accesibilidad no es un servicio complementario ni una actividad de temporada, sino un derecho. Y cuando una playa está abierta, debe estar abierta para toda la ciudadanía. También pide al Ayuntamiento de Alicante una planificación estable y coordinada que evite que esta situación vuelva a repetirse.
2: El nou Hospital d'Ontinyent es troba des de avui dilluns a ple rendiment. Les noves instal·lacions hospitalàries han acabat d'obrir portes avui en una jornada molt esperada, perquè el nou hospital venia sent una de les grans reivindicacions de la Vall d'Albaida. Blanca ha sigut la primera xiqueta a néixer al nou hospital. Al nord, l'aeroport de Castelló ha estrenat avui les noves rutes amb Manchester i amb Bologna. Aconsegueix així la seva major oferta de destinacions amb un total de 16 connexions. A més, la infraestructura està a prop d'assolir els 2 milions de passatgers. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
4: De les 16 rutes de la infraestructura, 10 estan operades per Ryanair, companyia que avui ha superat la barrera del milió de passatgers a l'aeroport de Castelló. La directora de comunicació de la companyia, Alejandra Ruiz, ha avançat que ja estan planificant la temporada d'hivern.
5: Ahora mismo estamos configurando la programación de invierno, todavía es pronto, pero el objetivo es siempre seguir estudiando qué destinos están funcionando mejor, seguir apostando por ampliar plazas, ¿no?, allá donde funcionan bien.
4: Durant este estiu s'oferiran vols directes a Berlín, Brussel·les, Budapest, Cracòvia, Londres, Milà, Porto, Bucarest o Palma de Mallorca, entre altres destinacions.
2: Obrim ara pàgina de successos perquè 6 persones han sigut detingudes a Alacant com a integrants d'una xarxa de tràfic de persones mitjançant les anomenades pasteres taxi entre Algèria i la costa espanyola a través d'Almeria, de Múrcia i, com dèiem, d'Alacant. Hi ha un 7è detingut que ha sigut detès a Marsella, han participat en esta operació la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Europol. La Policia Nacional, d'altra banda, ha detingut a Sagunt 2 homes acusats d'empadronar de manera fraudulenta ciutadans estrangers en situació irregular. Ho feien a canvi de diners. Onda Cero al camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
6: Segons la investigació, els arrestats de 35 i 55 anys cobraven fins a 800 euros per inscriure aquestes persones en un habitatge de la localitat del Puig de Santa Maria on realment no residien. En aquest domicili van arribar a figurar fins a 18 persones empadronades, 12 d'elles estrangeres. Els agents consideren que l'objectiu era facilitar l'obtenció de documentació per a regularitzar la seva situació a Espanya. Els dos detinguts han quedat en llibertat després de prestar declaració i hauran de compareixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.
2: I pendents a més esta vesprada d'un incendi forestal declarat al terme municipal de Sinarques, a la plana d'Utiel-Requena, molt a prop de la frontera amb Castella-La Manxa. El foc està generant des d'aleshores una columna de fum blanc procedent d'una zona forestal, s'acaba de donar per controlat, i els dos mitjans aeris que treballaven a la zona han acabat retirant-se, es queden allí els bombers i també una patrulla de la Guàrdia Civil. Anem ja amb els esports de dilluns, ressaca del cap de setmana, avui amb la veu de Sergi López. Hola, Sergi.
7: Què tal? Bona vesprada.
2: I amb una notícia positiva, sí, el cap de setmana, perquè el València ha aconseguit l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Femenina.
7: Sí, torna, per tant, a la màxima categoria del futbol femení en este país. La mala notícia, evidentment, és el descens del Llevant. Ja va dir Pablo Sánchez en roda de premsa que l'objectiu és tornar a la màxima categoria a la pròxima.

0: pròxima temporada i que no van a vendre la secció, per tant continua dins del club. Sí que estarà a la màxima categoria el València, que va aconseguir aquest ascens en derrotar al Villarreal a l'estadi Pujades amb gol de Leire Moneta. Així de content estava Miquel Crespo, que és el seu tècnic.
1: Sí, pero si es que el público ha estado de locos, si es que ya desde que hemos llegado estaba la gente con los bombos, o sea, ha sido una barbaridad. Era un poco lo que ya esperábamos, pero una cosa es que lo esperes y otra cosa es que lo vivas, ¿no? Y creo que ha sido hoy el partido, o sea, ha sido una comunión enorme entre el público.
0: Así de contento estaba Crespo. Un apunt ràpid de bàsquet, i és que València Bàsquet arranca dimecres la lluita pel títol de Lliga, el playoff de Lliga ACB davant Bilbao a les 7 al Roig Arena. La sèrie anirà a Bilbao el divendres. En cas de necessitar un tercer partit, es jugaria diumenge de nou al Roig Arena. I en Castelló tenim nou entrenador en el Villarreal. Víctor Frank, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Sergi? Bona vesprada. Ho ha fet oficial avui el Villarreal al voltant de migdia. Íñigo Pérez és nou tècnic del Villarreal per a les tres properes temporades. El tècnic navarrès, que arriba procedent del Rayo Vallecano, serà demà presentat al voltant de les 6:30 de la vesprada en la sala de premsa de la ciutat esportiva del Villarreal per tal de començar a preparar el que serà projecte de Champions del Villarreal per a la propera campanya.
0: Gràcies, Víctor. Pendents també de l'última hora en Elx i pendents, evidentment, de qui s'asseurà aquesta banqueta del conjunt il·licità. Felipe Canals, bona vesprada.
3: Hola, Sergi. El Elche y Cristian Bragarnik, su propietario, tienen previsto avanzar esta semana en la elección del nuevo entrenador tras la inesperada decisión de Eder Sarabia, que se marchó del Elche a pesar de tener contrato hasta 2027 y haber mantenido al equipo franjiverde en primera división. Entre la lista de opciones figuran nombres como Iván Ania o García Pimienta. También la vía sudamericana, con Hernán Crespo como uno de los candidatos del propietario del Elche.
0: Gràcies, Felipe. L'última hora en la província d'Alacant, que este cap de setmana, per cert, ha celebrat el seu torneig de golf dins del circuit del torneig de golf de Onda Cero amb èxit de participació. Ens la costa, David Esteve, bona vesprada.
4: Bona vesprada. El Hércules sigue paralizado, ni renovaciones ni fichajes, y el conjunto alicantino espera esta semana darle un acelerón al menos para poder concretar alguna de las negociaciones que tiene abiertas. El que se ha movido durante el fin de semana ha sido el Intercity, que ha cerrado la contratación de Vicente Blanco de Tito como director deportivo. Va a intentar el benidormense el ascenso a Primera Federación con el Intercity.
0: Gràcies, David. Tito, ex per ser del Llevant com a futbolista i com a director esportiu també.
5: Sembla, o m'ha paregut a mi, que has dit amb coneixement de causa,
0: sí,
5: això
0: sí,
5: del...
0: Sí, vam estar recolzant els nostres companys d'Alacant este dissabte al camp de golf de Bonalba. Queda encara el de Vistabella, queda l'Enda, en Castelló Mediterráneo i també així al Saler. La Comunitat Valenciana té, crec que són 5 tornejos espectaculars.
5: Teu, tens estudiadíssim.
0: El calendari mana.
5: Gràcies, Sergi. Adéu. Les temperatures es mantenen altes i caloroses. Hem superat avui els 34 graus de màxima al Racó d'Ademús, a Plana d'Utiel, Requena i Vall d'Aiora, Cofrents. Els pròxims dies es mantindran amb valors molt semblants, tot i que a EMET preveu una baixada de temperatures, però ja de cara a la recta final de la setmana, així que haurem d'esperar. Així està la Comunitat Valenciana a 1 de juny de 2026, primer dia d'este mes de juny. Continua l'última hora de l'actualitat informativa ací, a la ràdio, ràdio en directe La Brújula, amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
7: Onda Cero València, 101.2 i 90.9 FM.

0: y les ha faltado al respeto y que incluso le pedirán una cuantiosa indemnización.
1: La brújula de Radio Estadio.
2: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
3: Què tal, com estan? Bona vesprada. Encetem el temps per a la informació esportiva en la Comunitat Valenciana. Saludem, com sempre, en nom de tots els companys que la fan possible des de cadascuna de les emissores d'Onda Cero en tot el nostre territori. Encara que no tenim futbol de primera divisió, el cap de setmana ens ha deixat molt d'esport i, a més, també notícies importants. El nom propi de la jornada a nivell esportiu i el tenim a Villarreal i és el de Íñigo Pérez. El Club de la Plana ha confirmat el fitxatge del tècnic navarrès per a les tres properes temporades. Demà per la vesprada serà presentat a l'Estadi de la Ceràmica. A València es celebra l'ascens a primera divisió del seu equip femení en un final agònic davant del Villarreal en una eliminatòria que van mereixer l'ascens als dos equips, però ja saben com és l'esport, sols podia acabar pujant un dels dos. A Castelló, protagonisme del cap de setmana, perquè el Club Deportivo Castellón jugarà el play-off d'ascens a primera divisió. Se la juga en primera ronda davant de l'Almeria en una eliminatòria que començarà el proper cap de setmana. I hem tingut també bàsquet aquest passat cap de setmana amb una apabullant victòria del València Bàsquet a casa del Barcelona per 25 punts de diferència de Pedro Martínez, que acaben en segona divisió de la Lliga regular i que es preparen ja de cara al play-off per al títol. Anem amb cadascuna de les emissores de Onda Cero a les nostres províncies. Comencem per la capital del Túria. Comencem per Onda Cero València, amb els focus, com diem, apuntant al femení del conjunte i és ascens a primera divisió. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
4: Què tal, Víctor? Bona vesprada. La bona notícia futbolística del cap de setmana ens la deixa l'ascens del València femení a la màxima categoria del futbol nacional. El Llevant acaba la seva participació amb ixe descens a la segona divisió amb l'objectiu de tornar a la màxima categoria, ho va dir de Pablo Sánchez la passada setmana en ixa roda de premsa de balanç de la temporada, però qui sí torna és el València. La golejadora del dia i la protagonista del cap de setmana és Leire Monete, que estava així de contenta després d'aconseguir el gol que li donava al València l'ascens.
5: Mira, el año pasado me quedé a las puertas de ascender con Alavés en el 119, que nos metió el carcereño.
6: ¡MVP! ¡MVP!
5: Y creo que el fútbol siempre te debe una. Esta vez me la he devuelto, se la he devuelto a toda la afición del Valencia, que se lo merecía, a todo mi equipo, a todo el staff. A todos los trabajadores que no se ven en el día a día y en especial a eso.
6: ¡Ay, que se lo merece esta persona! ¡Oh!
4: Pendents estem de que arranque el mercat de traspassos i les pretemporades tant en el Llevant com en el València, però sí que tenim competició en directe perquè València Bàsquet es va jugar davant Bilbao Bàsquet el pas a les semifinals del play-off. Arranquen este dimecres, diu Pedro Martínez, que han de tindre la mirada posada en el present.
7: Yo no miro muy atrás, ahora cambiamos la fase de la competición, vamos a entrar en los playoffs, que es una competición diferente a la liga regular. Además, pues el playoff de cuartos es a dos victorias y es pues muy, muy importante para los dos equipos y entonces no hemos de mirar atrás, ni hacer valoraciones, ni regodearnos, ni relamernos, sino prepararnos lo más rápido que podamos para el siguiente partido.
4: Que és este dimecres a les 7 en el Roig Arena, el següent divendres a Bilbao. Si fera falta un tercer, tornaria a la sèrie este diumenge també al Roig Arena.
3: Gràcies, Sergi. A la província de Castelló, el Villarreal ha confirmat avui el fitxatge d'Íñigo Pérez. El tècnic navarrès signa per a les tres properes temporades i tindrà el difícil repte de substituir a tot un clàssic en la banqueta groqueta com és Marcelino García Toral. El ja ex del Rayo serà presentat demà a les 6:30 de la vesprada a l'Estadi de la Ceràmica. Per altra banda, el filial groguet va colpejar primer en el play-off de sense segona en guanyar el Zamora per 2-0. De David Albelda jugaran la tornada al Ruta de la Plata el proper diumenge. I per la seva banda, el protagonisme de el cap de setmana a la província de Castelló va ser per a un Club Deportivo Castellón que va guanyar a l'Eibar per 2-1 i certifica així la seva presència en el play-off d'ascens a primera. Els de la capital de la Plana s'enfrontaran el proper dissabte a les 9 de la nit a l'Almeria, mentre que la tornada serà el dimarts dia 9 a l'Estadi Andalús. El tècnic Pablo Hernández considera justa la classificació del seu equip.
8: A nivel de lo que significa para el club, para la ciudad, para la afición, después de la temporada que veníamos haciendo, creo que hubiera sido injusto que no estuviéramos hoy hablando de que hemos entrado en playoff. Obviamente esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. De lo que ha hecho este equipo, estos jugadores, cómo han competido, han jugado a fútbol muchos partidos, yo creo que era de justicia, ¿no?, que este equipo jugara al playoff. Y la verdad es que bueno, a nivel personal, pues un orgullo tremendo, ¿no?